0: Adaba 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Adaba FM, I like it forever. This is Adaba FM. Stay riveted.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.